per recordar 40 anys de ràdio regional d'Aroca i les seves músiques en este dia de Sant Antonio.